Ei, amb molest, trobem zics que em bo. Es intertant integraló a cartot. En únic rom en amanya fiquen tu in. Desgarrat estem a valoi pol buin. Ei, amb molest, trobem zics que em bo. Es intertant integraló a cartot. En únic rom en amanya fiquen tu in. Desgarrat estem a valoi pol buin.